0: Las novitats der RTR.
1: La nova Jugi en l'Anterjuch Hotel Cube a Savognin avra punctualmente in la stagione d'Enviren a 3 mai sventer l'avertura, la stanza de consum a cuira vengono tanto duvrada da 90 persones dependentes. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Anterjuch Hotel Cube si es portas punctualmente sin l'anciata della stagione d'Enviern. Las lavurs da renovazione e construcción s'avanzien tenor plan o sciacins posse benaventar als imprims giasts a partir dels destoc de dezember. O scia, ein nom en ina comunicación comunable della Vishnanca de Sorsès al turism ad als alberts de Juventetna Svizzers. Il mars veva al pievel del Sorsès approva la compra del Hotel Cube en tras la Vishnanca. Quai, sventre che l'hotel era stats viz durant plirs ons. La nova Jugi porge all'enciata 178 leits, quai en ciombras de 30 in fin 12 leits, en inon vessen 85 leits ulteriurs de venir vitiers. Anus restaingisch de Savognin. En la canorta Cimirola ne po bec farsi es midada scoplanisau en la villa Aurora. La rajun sein als kost me mir aut per las lavose construcziun necessarias scola vischnanca de Sorsès adic sin du monde da RTR. Quella vestuiu investir 100 mili francs en las localitats que fissen pro bestades in a soluziun temporara per 3 ons. La canorta Cimirola stoffach midada, perquè che l'ieu actual con sia plaza de giugar de sperla gelgia se chata en ina zona de privel. La Vishnanca vuol ossa examinar alternatives per vinevant poder garantir la progida de dina canorta en il Sorsès. La citat de Cuira fa in prima bilancia positiva della stanza de consum de drogas 3 mai, suendra che quella è venida averta. Passa 90 persones dependentes en intanze registrades per la consumazion. Quai saia suchles spettes ein en ina comunicazion. En media consumation radunt 30 persones per di en la stanze a Cuira. Tenoch la polizia de la citat e la situazion actualmen stabila, surtut de Bellaura, vene però vinevant consuma drogas en il spazi public, surtut en il stadtpark. En Svizra creschen als Projekt per batteries che arconeschen energia solara a moda rasanta. Quai mussen recertes de SRF. Con ils projekts planisats de schias la capacitat d'arconach l'energia solara crescher per passa al dia stobel fin al 2030. Fin l'ura, duen total systems d'arconach pli grons, pudai fornir energia per passa 4 milions cesades, quai durant 2 ures. Kil Jvilup capite o sche spert eider fach con ils costs ganze reduziert markante mein o schia la ETH da Turich. Pline wand possien tals projekts ervenir construits fich spert.
2: La meteo.
1: Oza si se venso trace di dat ad ina buspe orizis, local ma in poi plover pulit. Versaira se mus l'ora magari al soleil en il sit dati pli al pis venso soleil grazie al favoin del nord. La temperatura se movente sin 37 grads e l'endia di notte a 22 en la region de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
0: Cusco vrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La nova Jugi en l'anterior hotel Cube a Savognin avra punctualment sin la stadion den Viren a conter la veia de Papa Leo en il Valais vegn consacrà plirs uvest de la confraternitat de Pius. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'anterior hotel Cube si esportas punctualment sin l'anciata de la stadion d'Enviren. Les lavurs de renovazione e construcción s'avanzinte noch plan o schiec ins possibile avantar als in prims giasts a partir dels destoc de Dezember. O schia, ein nom en ina comunicación comunabla de la Vishnanca de Sorsès, el turism e dels Albirts de Juventechna Schwitzers. Il mars veva al pievel de Sorsès approva la compra del Hotel Cube en tras la Vishnanca. Quai, suenter che l'hotel era staatsvitz durant plirs ons. La nova Jugi porge all'anciata 178 litz, quai en ciombras de 31 fin 12 litz, en inon vessen 85 ulteriurs litz de venir vitirs. En il Valais alla confraternitat de Pius consacra 4 novs uvests quei conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazione della Baselgia Cattolica. Alla ceremonia de pliras uras ad Econ en il centum Valais an fac part pliras milis cartens. Il Vatican aveva già ordavant dic che la consecrazione ne saia bec lubida, aveva avverti la confraternitat de Pius de consequences gravantes. Quella vesa en las reformas modernizadas ina autodestruktion de la Baselgia che la confraternitat vuol evitar. Tenor al drech de la Baselgia valan consecrazions dat uvest senza lo bianche del Papa sco gref surpassament che meina automatica meina dina exiliazione de la Baselgia. En Svizra creschen als Projekt per batterias che arconeschen energia solara a moda rasanta. Quai mussen recerches da SRF. Con ils projekts planisats, der stas la capacitat d'arcunar l'energia solara, crescer per passa al dia stobel fin al 2030. Filura, duen tot els sistems d'arcunar pigrons, pudai fornir energia per passa 4 milions gesades durant 2 ures. Kiel Svilup capitia usche spert, aia de Fachkunils Kosch scans reduzits markante mein, uschia la ETH de Turic. Plinavant, possientals projekt erveni construit fitch spert.
2: La Meteo.
1: Al Centre Mesdi, dati anche singuls Urizis, Versaira ving loro buspessic, quattro temperaturas de fin 22 grads en la Region de Coira.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Radun, davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunista.